0: es obligatoria.
1: Aunque hay carreras con la nota de corte muy altas, por lo que estos últimos días de estudio crecen los nervios. La selectividad empezará el martes a las 9:30 con el examen de lengua castellana, como todos los años, y terminará el miércoles. Como novedad, este año se han instalado detectores para localizar dispositivos electrónicos y evitar el fraude. El director general de universidades, José Antonio Pérez, recuerda que ya se ha constituido el 100% de los tribunales.
2: Hemos habilitado 55 tribunales en las 5 universidades públicas para acercar al máximo las sedes al alumnado y facilitar un desarrollo ágil y equitativo de los exámenes.
0: La Consejería de Educación ha establecido servicios mínimos del 100% para la selectividad, así que no debe haber problemas para su desarrollo. Y todo mientras los profesores van a empezar este lunes la cuarta semana de huelga indefinida. Esta tarde a las 6 los sindicatos y la Consejería se van a sentar de nuevo a negociar, aunque no dará tiempo desconvocar la huelga porque aunque se alcance un principio de acuerdo, los sindicatos tendrán que volver a consultar a sus afiliados.
1: En la consulta que se abrió el viernes participaron 30.000 profesores que decidieron por amplia mayoría seguir con la huelga indefinida, pero bajar el nivel de movilización en las calles. Solo aprobaron el preacuerdo sobre reducción de burocracia. Hoy STEP, Comisiones Obreras y UGT esperan nuevos avances y cesiones por parte de la Consellería, mientras el CESIF se ha bajado esta semana de la huelga indefinida y junto a AMPE han firmado el acuerdo salarial que implica una subida de 200 euros al mes en 2028.
0: Por cierto, los trabajadores de los comedores escolares también están en pie de guerra. Piden que se actualice de forma urgente las ratios de personal que cuidan a los alumnos durante el servicio de comedor. Este lunes han convocado una concentración porque denuncian que los criterios que se están utilizando llevan una década sin revisarse y no reflejan la realidad actual de los centros educativos, sobre todo en el caso de los menores con necesidades especiales.
1: El sector traslada que la reducción del tiempo destinado al comedor y el aumento de las necesidades de los estudiantes están provocando una sobrecarga para monitores y personal de cocina. Amparo Pla, de UGT, añade que un monitor puede llegar a atender a más de 40 alumnos al mismo tiempo.
3: Estamos exigiendo una adaptación real de los recursos humanos a la situación actual de los centros educativos. Parece ser que los niños con necesidades especiales, una vez entran en el comedor, ya no las tienen. Aquí ya no es solamente que el trabajo de los monitores de comedor y el personal de cocina está saturado y sobrecargado para unas jornadas tan pequeñitas. Lo que se está reclamando es la revisión de esos ratios por el bien de los alumnos y de los niños y por el bien de las familias. Es inviable trabajar así y cada vez están pidiendo más, recortando más.
0: La Generalitat planea abrir 3 nuevas estaciones de ITV antes de que termine este verano en la Comunidad Valenciana. Son la de Onda, que ha empezado ya las pruebas este viernes, la de Segorbe y la de Torrent. El objetivo es dar un mejor servicio por parte de Sitval, que es la empresa pública que gestiona las ITV, y descongestionar la carga de trabajo de otras estaciones. Los sindicatos prevén que estas aperturas, sumadas a la oferta pública de empleo que se acaba de convocar y a las bolsas de refuerzo para el verano, eviten el colapso que las ITV valencianas han vivido durante los últimos años.
1: Junio y julio son los meses con más carga de trabajo en las ITV porque es cuando más vehículos deben pasar esta inspección obligatoria y los últimos veranos la falta de plantilla en Sitval provocaron listas de espera de meses en muchas estaciones. Este año, según Comisiones Obreras y UGT, la situación se prevé mejor que otros años, ya que la bolsa para cubrir vacaciones y bajas está en marcha y se prevé una convocatoria para incorporar a 72 nuevos trabajadores. Es algo que ayudará a evitar ese colapso, pero que, según Jaime Giner de UGT, sigue sin ser suficiente.
4: Obviamente, pensando egoísticamente, falta todavía personal. Las 73 plazas que van a sacar Sitval a oferta pública empleo se quedan cortas y obviamente hubiésemos preferido que fuesen más. Al final es lo que el sector público ha decidido y también, obviamente, queremos que no solamente salgan plazas para la categoría de inspector, sino también para el tema de administración como otras.
1: Esta semana Sitval ha abierto el plazo de solicitud para la oferta pública de empleo con la que cubrirá 73 plazas. En total serán ya 30 estaciones entre fijas y móviles las que formen parte de Sitval. Comisiones Obreras apoya el refuerzo de personal e insiste en que el objetivo debe ser poder dar un buen servicio.
0: Y en el metal esta semana los sindicatos prevén también movilizaciones ante la negociación del nuevo convenio colectivo que sigue bloqueada. Nos vamos hasta Radio Castellón. David Costarrosa.
5: Tras más de 4 meses de negociaciones en el convenio colectivo para la industria y los servicios del metal en la provincia de Castellón, este miércoles, ante una nueva reunión de negociación, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras van a realizar una concentración para exigir propuestas concretas a la patronal respecto a cifras de incrementos económicos, cláusulas de revisión salarial que garanticen el poder adquisitivo y respuestas detalladas a los demás aspectos de mejora social y laboral solicitados. Javier Ferreres, secretario general de UGT FICA en Castellón.
6: Llevamos ya meses negociamos. No vamos a permitir lo que es la pérdida de poder adquisitivo por parte de la clase trabajadora.
5: Se trata de un acuerdo especialmente importante para la provincia, ya que cuenta con entre 8 y 10.000 trabajadores actualmente.
0: Esta tarde hay aviso amarillo por tormentas en el interior de Castellón y Valencia. En el resto habrá intervalos de nubes y mañana cielo poco nuboso y temperaturas más o menos como hoy. Son las 2 y 17.
7: Hora 14. Hora 14 Ontinyent, La Vall d'Albaida. Tomàs Marín.
8: Molt bona vesprada, avui és diumenge, avui és 31 de maig, hora 14, cap de setmana. Avui toca fer un repàs a tot el que és notícia a la nostra comarca, a la Vall d'Albaida. En el vespre, a l'obertura definitiva del nou hospital d'Ontinyent. També a tocar, a fregar en els dits, tenim ixa quarta setmana de la vaga indefinida de la xarxa del professorat públic a la Comunitat Valenciana. L'Assemblea de Docents Comarcal continua menejant-se. Toca posar el focus en ixa agenda i la principal actualitat en una setmana carregada de continguts a la Vall d'Albaida. Comencem. Posem el focus en l'última hora d'aquesta vaga educativa, perquè l'octava reunió entre la Conselleria d'Educació i els sindicats docents celebrada el passat dijous va finalitzar sense acord després de diverses hores de negociació per intentar desconvocar la vaga indefinida del professorat. Contar-los que els sindicats STEP, Comissions Obreres, UGT, han rebutjat la proposta sobre ràtios i continuen les discrepàncies en formació professional i en les plantilles. Tot i això, les parts han acordat continuar la negociació amb nous documents i reunions sectorials la pròxima setmana. També hi destaquen que la Conselleria de Defensa que hi ha un alt grau d'acostament i que es continua treballant per arribar a un acord, mentre que els sindicats insisteixen a avançar les pròximes reunions i mantenir oberta la negociació amb el conjunt del professorat. A nivell comarcal, les mobilitzacions han continuat al llarg de la setmana. A Albaida es va dur a terme una nova manifestació convocada per l'Assemblea de Docents Comarcal. Va ser dijous i els números parlen 350 persones i van estar presents. Escoltem les paraules de Fran Moya, membre de l'Assemblea.
9: No, a veure si per fi es decidissin un poc a escoltar les nostres reivindicacions, tenint en compte tota la mobilització que estem fent, que està sent molt gran i està sent històrica, i al final s'arriba a bon port i al final podem tornar a la normalitat, que és el que tots volem.
8: Si parlem de la vaga i busquem un titular del plenari del passat dijous a Ontinyent, tres membres de l'Assemblea van traslladar aquest dia les seues reivindicacions a la Corporació Municipal d'Ontinyent. En la intervenció es va sol·licitar el suport i el recolzament de tots els grups polítics presents al consistori respecte a les demandes del col·lectiu docent. Escoltem un recull d'aquesta intervenció.
10: Volem deixar clar que nosaltres ho hem explicat també, val? Esta vaga que fem és una vaga per reclamar millores laborals, també salarials, perquè el nostre sou està congelat des de l'any 2010, però esta vaga no va de diners i per això estem així avui. Esta vaga va de defensa de l'escola pública, que al final és l'escola de totes i tots.
8: Estarem pendents d'aquesta actualitat en l'inici de la quarta setmana de vaga indefinida del professorat públic valencià. Si ens centrem també en sanitat, en aquest cas en el nou hospital d'Ontinyent, recordem que el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, va visitar este dimecres eixe recinte sanitari, on va confirmar que l'obertura a ple funcionament del nou hospital serà demà, després del procés de trasllat progressiu de serveis. Segons va explicar, les urgències han començat a funcionar des d'ahir a les 8 del matí, mentre que la resta de departaments s'han anat incorporant al llarg del cap de setmana amb el trasllat dels pacients ingressats des de l'antic hospital. Durant la visita, el conseller ha recorregut les instal·lacions acompanyat del nou director mèdic, Ángel Torregrosa, responsables del Departament de Salut, Xativa Ontinyent, i l'alcalde, Jorge Rodríguez. Gómez ha destacat que es tracta d'un centre de 78 milions d'euros amb tecnologia d'última generació i la incorporació de 137 noves places sanitàries. Escolten al conseller.
11: A mí me parece que es un día grande para los ciudadanos de Ontinyent, porque van a poder beneficiarse de una sanidad de altísimo nivel, que es la que se merecen, de unas instalaciones de última generación, de unas instalaciones completas, En este momento, este hospital, me atrevo a decir que es el hospital mejor dotado desde el punto de vista medio en función de su cartera de servicios de la Comunidad Valenciana.
12: També ha recordat que el nou Consell va haver d'invertir 100 milions addicionals per completar serveis i equipaments essencials que, segons ha indicat, no estaven encara licitats. A més, ha posat en valor la declaració del departament com a zona de difícil cobertura per facilitar la contractació del personal sanitari.
11: Esta convocatòria que hemos hecho, la primera que hemos hecho con este sistema, a 900 plazas se han presentado 3.000 aspirantes, con lo cual estamos satisfechos, vamos a ver si la concluimos cuanto antes e iremos formando, porque nuestro objetivo, que también es tener infraestructura de ultimísima generación, es tener tecnología de ultimísima generación, pero sobre todo tener personal amable, cualificado, contento, para que nos pueda atender a todos los ciudadanos, que todos seremos pacientes.
12: Per la seva banda, l'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha qualificat la jornada com històrica i ha destacat que el nou hospital respon a una reivindicació de molts anys a la ciutat.
13: Avui, des de luego, comença a arribar aquest dia històric, no? Aquest dia històric que, com deia abans el conseller, serà concretament el 1 de juny, que és quan l'hospital obrirà en la seva totalitat, però el que avui ens trobem és una infraestructura totalment finalitzada amb una nova i més ampla cartera de serveis.
12: Els detalls estan disponibles al web de Ràdio Ontinyent Cadena Ser. Ontinyent participa 2026 el procés de pressupostos participatius de l'Ajuntament a tancar la fase de votacions amb més de 34.000 punts emesos per la ciutadania. Enguany s'han presentat 369 propostes, de les quals 206 han sigut viables i després del filtratge dels consells i del Consell de Ciutat on s'han arribat a la votació final. Les 5 propostes més votades i que s'executaran són la millora dels senders del terme municipal, la creació de nous parcs infantils, l'augment de l'arbrat a la ciutat, l'ampliació de la programació juvenil i cursos de primers auxilis per a la població. I també d'Ontinyent l'Ajuntament ha avisat les persones usuàries de vehicles de mobilitat personal, les UMP, especialment patinets elèctrics, que han de complir la nova normativa estatal. Des del gener de 2026 és obligatori tindre assegurança de responsabilitat civil i també registrar el vehicle a la DGT i portar una identificació oficial visible. Després d'un mesos informant i conscienciant a la ciutadania, la policia local començarà a intensificar els controls i podrà immobilitzar els vehicles que no complisquen la normativa. L'objectiu és millorar la seguretat viària i la convivència a la via pública. L'Ajuntament recomana regularitzar la situació de vehicles el més pronte possible per evitar sancions i contribuir a una normalitat més segura. Agafem aire i entrem en comarca.
7: Luces suaves, aromas de lugares lejanos, un cóctel en tu mano y sabores que te transportan. No necesitas billete, solo venir. Ganesh, mucho más que un restaurante. Portal de Lleó 9, Xàtiva. ganeshecléctico.com.
14: ¿Más de 35 compañías de luz? ¿Comparar una por una? ¡Me loco!
15: En Tu Energía lo hacemos por ti. Analizamos tu factura gratis, te mostramos las mejores opciones y tú eliges cómo ahorrar. Tu Energía. Tú eliges. Tú ahorras. Tú ganas.
16: ¿No será Tu Energía?
15: No, no. Tu Energía. Infórmate en tuenergia.es.
12: En primer lloc, cal fer un recordatori perquè la Direcció General de Prevenció d'Incendis Forestals de la Generalitat Valenciana establit la prohibició de la crema de residus vegetals agraris entre demà, 1 de juny, fins al 15 d'octubre de 2026 en tota la Comunitat Valenciana. La mesura afecta les zones forestals i la seva franja d'influència de fins a 500 metres amb l'objectiu de reduir el risc d'incendis durant els mesos de major perill. Durant aquest període no es podran realitzar cremes agrícoles. Ens centrem ara en les claus de la jornada, és que la piscina municipal de Benissoda continua amb els treballs de manteniment i preparació de les instal·lacions de cara a la temporada d'estiu. Actualment s'estan realitzant tasques de neteja dels gots de les piscines, treballs de rejuntat i actuacions de manteniment general per garantir el correcte funcionament de l'espai abans de l'obertura prevista per al 13 de juny. Entre les actuacions realitzades destaca la instal·lació d'una nova escala que permet millorar l'accessibilitat i facilitar l'accés a la piscina. Des de l'Ajuntament també s'ha recordat que ja es poden tramitar els carnets d'accés a les instal·lacions municipals en horari de dilluns a divendres de 12:30 del migdia a 2 de la vesprada. També contar-los que la Pobla del Duc ha tancat l'exercici 2025 amb una situació econòmica estable i sanejada, segons apunta el consistori. La liquidació del pressupost confirma un superàvit ajustat de prop de 140.000 euros i un romanent de tresoreria superior als 700.000 euros, fet que permetrà continuar impulsant noves inversions sense comprometre l'estabilitat financera. El consistori compleix tots els indicadors legals d'estabilitat pressupostària, control de la despesa i límit de deute públic. Durant 2025 s'han impulsat actuacions com la millora de les instal·lacions esportives, la modernització del polígon industrial oest, la nova EDAR, el futur auditori municipal i diversos projectes urbans. A més, l'Ajuntament reforça ara la captació de fons europeus i programes com Erasmus Plus, amb l'objectiu d'obrir noves oportunitats per a la joventut i per al conjunt del municipi. També a Montaverner es durà a terme diverses actuacions de prevenció davant catàstrofes naturals gràcies a una subvenció de la Diputació de prop de 67.000 euros. Entre les mesures previstes destaquen la instal·lació d'extractors al pavelló poliesportiu, la compra d'un vehicle, grups electrògens i una motobomba de buidatge, així com un sistema de detecció primerenca d'inundacions. A més, també es millorarà la megafonia municipal, s'instal·laran nous equips d'aire condicionat en espais municipals i s'adquirirà nou material de prevenció i emergència. I per últim, destaquem que les alumnes de l'Institut Josep Segreyes d'Albaida, Gemma Martí García i Natàlia Ramos Santamaria, han participat en la segona edició del projecte Formant Professionals Solidaris Solidàries del Fons Valencià per la Solidaritat, realitzant pràctiques formatives a Bolívia durant un mes. Gemma, estudiant d'integració social i residenta a Agullent, ha treballat en espais de fisioteràpia i estimulació primerenca, elaborant materials per a la inclusió. Natàlia, alumna d'educació infantil i veïna d'Albaida, ha atès xiquets i xiquetes amb dificultats d'aprenentatge i ha donat suport al seu desenvolupament. A més, han participat en activitats de cooperació internacional i sensibilització social impulsades pel FOS Valencià. Les escoltem.
16: Jo només estàvem allí en Sant Ignacio, ja tornant, em vaig ficar corregent a buscar treball i feina per allà perquè, no sé, és el que he dit abans, m'ha obert molt la mirada.
17: Per a mi aquest viatge, com bé has dit abans, ha sigut un punt d'inflexió. I doncs l'any que ve el més segur és que enclave a un superior relacionat amb aquest tema.
12: I us recordem que Alfarrasí està celebrant a hores d'ara l'últim dia de la seva Fira de Comerç i Artesania. La jornada d'avui es tancarà amb una volta de motociclistes que s'ha realitzat este matí, jocs gegants, un tas de vermut i la representació teatral de la companyia L'Alter de l'Aire d'Agullent, que es realitzarà avui a les 7 de la vesprada. I també recordar-los que el Festival d'Alger 2026 a Oto s'està celebrant també amb una programació d'arts escèniques, música, circ, exposicions i activitats participatives per a tots els públics al llarg de tot el cap de setmana. Avui la jornada ha inclòs un mercat de productes locals, paella popular i la cloenda, que es va realitzar amb l'espectacle Va com va, tornar a les arrels amb la col·laboració de la Unió Musical La Raboseta.
7: Hora 14, Ontinyent, la Vall d'Albaida. Tomàs Marín.
12: Als esports, Ontinyent acollirà per primera vegada un torneig internacional de tennis femení del circuit ITF. Avui s'estan realitzant les prèvies d'un torneig que realitzarà de l'1 al 7 de juny al Club de Tennis Helios Ontinyent, amb jugadores de més de 20 països i 15.000 dòlars en premis. La competició es podrà seguir en streaming i també tindrà cobertura de teledeporte. Des de l'organització i l'Ajuntament destaquen l'impacte esportiu i promocional d'un esdeveniment que reforça la imatge d'Ontinyent com a ciutat vinculada a l'esport internacional. Escolten a l'alcalde, a Jorge Rodríguez.
18: Estem acollint un campionat internacional de tennis femení i per a nosaltres això, com a ciutat, és un orgull.
12: I recorden que avui és un dia gran per al Tous perquè donen inici a aquest play-off d'ascens a segona valenciana. Primer partit, partida anada, avui a les 6 de la vesprada, Tous-Castelló de les Llarres. L'equip de David Fenollar jugarà com a visitant en un partit històric per a la nostra comarca, per a la Vall d'Albaida, però especialment per al poble de Castelló de Rugat. És diumenge, el 31 de maig. Que tinguen un molt bon dia.